Ah, una gaig vas muiet, Michel Bolama, que Michel està, t'estens que m'ha d'agajudant a tu iet, m'agastens que m'anant, n'amant demnant.